0: chiaro, tout de suite, hein, faisait une place à l'actualité del moment.
1: Bachillerat. L'utcita e las autres lenguas minorizados seran integrados a examens de specialitat a partir de 2028. Los liceas que fagon una especialitat en utcita puiran fa l'examen correspondent en aquella lengua a partir de la sessió de bachillerat de 2028. Jordi Rajos. Lo bachillerat francès evoluirà a partir de 2028 per tal de prendre millor en compte los trajectes bilingües en lengües dites regionales. Segons Le Monde, lo ministre de l'Educació, Édouard Geffray, ha anunciat que los liceas que haurien seguit una especialitat en d'autres llengües de l'estat francès podrien d'arrenar passar les proves correspondentes en aquella mateixa llengua. Così funcionaran les proves. Concretament, una escola que ha estudiat una matèria de especialitat, com la matemàtiques o l'història o geografia, prendre les annades de primero e de terminalo en una llengua com l'occità, puirà passar les proves en aquella llengua al moment de l'examen. Lo sujet demorarà identic a aquel prepausat en francès, mas serà traduit. Aquella mesura s'aplicarà pas menys a una sola de les especialitats finals, ja que l'altre haurà obligatoriament de ser preparat i avaluat en francès. Per exemple, una escola que ha seguit l'especialitat de matemàtiques en bretó la puirà passar en bretó i l'especialitat físico-química en francès, s'ho diguet Geffray. Lo gran tural seguirà la mateixa logica. La partida que porta sur l'especialitat concernida puirà ser presentada en la llengua causida. Fins ara, los escolars escolaritzats dins les filières bilingües devien passar les proves en francès, llevat que la llengua dita regional constitueixi el mateix o l'especialitat. Lo ministeri presenta aquella reforma com una reconeixença dels trajectes bilingües i assegura que remet pas en causa la plaça central del francès dins el sistema educatiu. Just preciu de mobilitzacions creixentes. Aquella nova disposició arriba en un context de mobilització creixent en sosté a les llengües pròpies no oficials. D'empè la reforma menada per Jean-Michel Blanquer en 2019, diversos grups i associacions han denunciat l'espai limitat ballat a aquelles llengües de l'examen del batxillerat. Aquelles demandes han recentment guanyat davant particularment amb les mobilitzacions dels liceus bascos de Bayuno pel dret de fer els exàmens en basco. Davant d'aquest pressió social o associatiu, el Ministeri de l'Educació a poc a xapau d'obert el camí a un tiro de mesures que permetran fins final d'administrar els exàmens de batxillerat dins les diverses llengües autòctones de l'estat d'un l'Occità.